Més activitats com l'espectacle de 200 drons o el gran castell de focs artificials amb més pólvora que mai. Consulta la programació a santantoni.net. Festes de Sant Bartomeu 2026.